0: practiquen en sus hogares, no les va a salir. No les va a salir.
1: Mix Radio 94.8.